0: Rwanda. So I don't think or is toko. Ona kulela ongwa gomara wakufi fai.
1: Não é possível, pá.
0: A cor estende. Ah, já, já, respetáculo, né?
1: Mau,
0: mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau